0: Almés, director técnico de la Escuela Española de la Espalda.
1: Global Clinics, medicina de precisión. El dolor se acaba aquí.
0: Pide cita en globalclinics.net, WhatsApp, chat o agenda directa.
2: En BED sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
3: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
4: La 1 y 46 minutos. También destacar que tenemos a la selección española femenina en Palma. Va a entrenar durante toda la semana para preparar el partido del viernes día 5 en Somos ante Inglaterra, con las mallorquinas Catacoy, Patra Guijarro y Lucía Corrales. Saludo al presidente del Poblense, Miquel Modondro. Bones, ¿cómo estáis?
5: Hola, Bones.
6: Com el disgust ha passat, és més bo que li passi el disgust a un equip que recient ha ascendit, que ha fet una temporada impressionant en comparança, per exemple, del Balears, que era un candidat a pujar i no ha pujat.
5: Sí, bé, nosaltres hem d'estar contents, orgullosos d'aquests jugadors que no vàrem perdre el partit, vàrem empatar dins Àguiles, empatàrem aquí a Sapòrrega, vàrem anar a Sapòrrega empate i la decisió final és que un dels que tiraven el penal tallat. Això, bé, evidentment és un, per nosaltres una desil·lusió, però jo estic orgullós d'aquesta plantilla, aquesta gran temporada que ha fet. Mira que jo fa molt d'any que estic en el futbol i per mi fa molt d'anys antes de que hi hagués televisors veure l'ambient, la mobilització que hi va haver ahir a la Pobla, amb un partit, el partit més llarg que jo he vist mai, perquè va començar a les 12 i va acabar a les 4 menys quart, degut a la greu lesió d'en Penyahort, i va haver de Vaporga i penals. Estem contents perquè en Penyahort està a salvo, ja ha sortit de l'hospital, i això és el principal per nosaltres.
6: Sí, això ho ha dit i volia recalcar, és la gran notícia després del que va passar i de les imatges que de preocupació. Afortunadament ja ha pogut sortir i ara a recuperar-se per poder començar la temporada. Supos que això li reconforta, li anima per tornar a fer un projecte o continuar la base de jugadors que han estat aquesta temporada i amb Oscar Troia i tornar a somiar, no?
5: Sí, jo particularment això va tangent i me diu i vaig plorar, i jo precisament dic no, dic jo per perdre no vull plorar, jo hagués plorat d'emoció si haguéssim ascendit. Per això nosaltres a partir d'avui ja tornarem a començar amb en Oscar Troia a organitzar una plantilla per, de cara a l'any que ve, tornar a intentar com a primer objectiu mantenir la categoria i llavors no renunciar a res. També hem de pensar que estem ficats a dins la Copa del Rei, que també és molt guapa la Copa del Rei, i hem de seguir lluitant com ha fet sempre el Poblense durant aquests 90 anys que tenim.
6: Molt bé, Miquel, enhorabona per la temporada i a seguir, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, un saludo.
3: Más de uno Mallorca. Deportes, Paco Muñoz.
7: Cuando fuimos.
4: Están en fase de recuperación el Poblense después del disgusto de ayer y sobre todo el Atlético Baleares. A las 2:30 hablaremos con el director general, Patrick Meso. Te hablaba de la selección española de Lucía Corrales. Me envió un mensaje a su madre el 19 de diciembre de 2018 dándome las gracias porque yo dije que vi jugar a Lucía Corrales con 14 años en el Collerense y que estaba convencido que iba a llegar al fútbol profesional. Pues mira, este mensaje lo guardo. Han pasado 6 años, tiene 20. Y está la selección española y en el Barça. Hay que verla el viernes, hay que vale la pena ir a ver al mallorquinas a Somos.
8: Pues sí, Paco. Buscando buenas noticias, tal y como nos ha ido. Venga, llegan las noticias, la actualidad de Baleares, que repasamos enseguida. Hasta mañana a las 12:20. Adiós.
3: Onda Cero, tu radio. Más de uno, Illes Balears. Noticias. María Cortés.

0: Info y reservas 971-260304. Extranjeros in the night.
1: Recomendado por Onda Cero.
2: Hola guapos, som en Joan Campos. Aneu-vos preparant que el dimarts 23 de juny, des de les 8:30 de l'hora baixa i fins a la matinada, celebrem un any més la nit de Sant Joan a la platja d'Escarregador de Palma Nova, a Calvià, amb la millor música de Melodia FM. Dimonis i batucada, pum pum pum, rum pum pum, el grup en directe i molt més. Vos esperam el 23 de juny a Palma Nova, amb Melodia FM i l'Ajuntament de Calvià.